0: nom. Però que voldries tenir
1: pocket money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100
1: pocket money, man.
0: Sagnada el dòlar dintre la ment
1: pocket money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100
1: pocket money, man.
0: Sagnada el dòlar dintre la ment
1: pocket money, man.
0: Pocket money, man.